0: cantares, l'enfre, l'enfre, llegir maia.
1: Game.
2: Tamp- Latex gloves.
0: L'enfre, l'enfre, l'exerre, l'etriach.
1: Game.
0: Opa, l'enfre, l'enfre.
1: Come.
0: Agita, tam svesh.
1: Some dick.
0: Ass. Pusta, pastil islandishi pusta, l'etriach maia.